0: 5 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, també comptem amb retencions habituals a Barberà del Vallès, a la AP7, amb un quilòmetre de cues en dos sentits de la marxa. A la C58, lentitud des de Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona. I a les dues rondes, des del nus de la Trinitat, hi ha retencions durant 2 quilòmetres en sentit sud, sobretot a la ronda de dalt. A la ronda litoral hi ha retencions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Dos apunts de mobilitat. Avui comença el tall per obres de millora de la línia L1 de metro de Barcelona, la Vermella, entre les parades de Florida i plaça de Sants. No circularan trens fins al proper 28 d'agost. I l'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa avui la nova línia nocturna N21, que amplia la cobertura del servei i que per primera vegada ofereix servei de nit a Sant Climent de Llobregat i el front marítim de Gavà. Es desploma la construcció d'habitatge nou a la ciutat de Barcelona amb una caiguda del 40% en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes. Durant la primera meitat de l'any només s'han visat a Barcelona, ciutat, 500 pisos nous. La degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, ha atribuït aquesta davallada a la falta de sòl disponible i a la reserva del 30% a habitatge protegit i demana un pacte nacional per l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències.
2: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
1: Dels gairebé 8.000 pisos nous del primer semestre a tot Catalunya, només un 6%, no arriba a 500, són de protecció oficial. En plana de salut, un assaig clínic liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, Institut de Recerca, provat en 1.800 pacients amb càncer renal, ha confirmat que afegir un fàrmac al tractament d'immunoteràpia millora el control de la malaltia i afegeix més protecció a la reaparició del tumor. Fins ara, el tractament estàndard de càncer de ronyó és la cirurgia i un 30% dels pacients presenten recaiguda. Escoltam la doctora Cristina Suárez.
3: Reduïa el risc de que el càncer reaparegués o de morir en aproximadament un 28% en comparació amb el tractament estàndard. Al cap de 2 anys, al voltant del 81% dels pacients tractats amb la combinació continuaven lliures de malaltia.
1: I acabam amb un apunt.
4: Siempre hemos existido con y sin su permiso. Por eso orgullo, y sobre todo tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos. Pero no para dar golpes como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todos, todas y todes entramos.
1: Escoltant part del pregó de l'orgull LGTBIQ+, de Barcelona, que la cantautora malaguenya Maria Peláez va pronunciar ahir a plaça Universitat. Per davant, 2 dies més de celebració, actuacions i reivindicació, que van començar dimecres i culminaran demà amb la gran manifestació des d'aquesta universitat fins al passeig Lluís Companys. Hem arribat amb aquest punt a 8:45.
5: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
6: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, amiga, amigo oyente? Hoy la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, va a declarar como investigada en el caso Leire Díez. Estaba previsto que lo hiciera ayer, pero el juez Santiago Pedraz aplazó su interrogatorio porque no hubo tiempo. El dado duró demasiado. Sandra Redondo, buenos días, Sandra.
7: Muy buenos días.
5: Claro, el interrogatorio al director adjunto de la Guardia Civil, el DAO Manuel Llamas, se prolongó durante 2 horas y media.
7: Sí, 2 horas y media en las que ha negado haber presionado a mandos de la UCO para interferir en investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y del Partido Socialista. Hoy, como decimos, va a ser el turno de la directora, de Mercedes González, que el pasado mes de junio reconoció en la Comisión de Investigación del Senado haberse tomado algunos cafés con Leire Díez.
8: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díez. Punto. Eso llevó, bueno, test, sí, yo test, porque yo no tomo café.
7: Hoy el juez le va a preguntar sobre esos encuentros con la llamada fontanera del PSOE.
5: Y sobre el caso de Begoña Gómez, será un jurado popular quien juzgue a la mujer del presidente del gobierno. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que sea así, avala la intención de Peinado y será por 2 delitos, el de tráfico de influencias y el de malversación. Fuera quedan los de corrupción de los negocios y apropiación indebida. Y sobre la amnistía, ahora es la justicia española la que tiene que mover fichas, Sandra.
7: Sí, después de que la justicia europea haya avalado la ley de amnistía, en nuestro país el Constitucional deberá resolver los recursos de Carles Puigdemont, procesado en esta causa, y del resto de líderes condenados. Y eso no se espera previsiblemente hasta otoño. Pero además, quien tendrá la última palabra va a ser el Tribunal Supremo. Y ya ha advertido que la sentencia europea no afecta a Carles Puigdemont, por lo tanto, mantendrá de momento su orden de detención nacional.
5: Y por ahora los independentistas lo que hacen es exigir al Constitucional y Supremo que se dejen de subterfugios. Escuchamos al secretario general de Junts, Jordi Turull.
9: Poden marxar de vacances tan tranquil·lament, mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
5: Saben que estan privando de libertad de derechos a algunas personas. Dice que los jueces no pueden hacerlo. También las palabras del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
10: La amnistía es una victoria política
5: del independentismo. ¿Y qué dicen Gobierno y Partido Popular, Sandra?
7: Pues Gobierno y Partido Socialista, para empezar, se han felicitado por el aval de la justicia europea. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, anoche en Radio Nacional.
11: Estábamos convencidos de que el recorrido de esta ley era plenamente legal y que aportaría lo que tenemos hoy en Cataluña, que es una normalidad institucional y una normalidad de la convivencia.
7: Pero en el Partido Popular quieren destacar que la justicia europea no dicta una sentencia sobre toda la ley, sino que únicamente resuelve las dudas concretas sobre determinados aspectos del derecho comunitario que le habían planteado los tribunales españoles. Aún así, aseguran que acatan la sentencia. Miguel Tellado.
12: Los demócratas respetamos las sentencias siempre. Las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos.
5: Bueno, también se ha pronunciado el expresidente José María Aznar, que ha alertado sobre ciertas pretensiones nacionalistas que a su juicio buscan agitar a la Unión Europea.
13: La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
5: Y otro expresidente, Mariano Rajoy, participa hoy en una conferencia del Partido Popular. Será su primera aparición pública tras la columna deportiva en la que dijo que no había franceses en la selección de Francia. La conferencia se celebra en Ibiza. Reacción en Baleares. Jaume Beñas, buenos días, buen día.
14: Buen día, buenos días. Sí, la expectación es máxima ante lo que pueda decir el expresidente tras la polémica por su artículo sobre la selección francesa. En todo caso, Rajoy no atenderá a los medios, sino que mantendrá un diálogo con la presidenta autonómica, Marga Proens, a partir de las 7:30 de la tarde. Un diálogo sobre los gobiernos y las políticas de la España actual. Pese a la polémica, el PP Vicenco ha señalado que les hace especial ilusión que les acompañe Rajoy en esta conferencia política y no han dudado en darle el papel de protagonista del evento.
5: Desde las 9:30, quinta reunión de la mesa para el acuerdo de prejubilaciones del Banco Santander, Sandra.
7: Sí, nueva reunión después de que el Santander y los sindicatos acercaran posiciones a principios de esta semana. La intención es alcanzar un acuerdo de prejubilaciones que permita a quienes abandonen voluntariamente el grupo con 55 años, ojo, con 55 años, cobrar hasta el 95% de la pensión.
5: 7:35 en Canarias, una hora menos. El calor no nos abandona, ¿eh? Hoy las temperaturas serán especialmente altas en Andalucía, en la región de Murcia, pero también en el litoral sur de Alicante. Hasta allí nos vamos, Concha Flores. Buenos días.
15: Buenos días, así es. La ola de calor parece que se resiste a abandonar la provincia de Alicante. Se suceden durante toda esta semana las noches tropicales, incluso cercanas al umbral de las noches torridas, con temperaturas mínimas alrededor de los 25 grados.
16: Dices, no, por la noche bajará un poco la temperatura, por el día 30 y tantos grados y por la noche 30. Es insoportable. Y me gusta el calor, pero es insoportable.
15: Y es que para esta tarde AEMET ha establecido avisos meteorológicos en toda la provincia por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados. En el litoral sur el aviso es naranja por esas máximas de 39 grados. Mientras que en el interior, que ayer vivió una jornada sofocante por un reventón térmico, el aviso es amarillo por máximas de 38, y en el litoral norte se esperan máximas en torno a los 36. Así que mucha paciencia para todas las personas que ya estén disfrutando de sus vacaciones por aquí.
5: Los que anden por estos territorios donde el calor va a ser especialmente intenso, como este equipo de las mañanas. Bueno, algunos puntos del país van a estar con aviso rojo el fin de semana, por eso queremos poner especial hincapié en qué significa ese aviso rojo y las consecuencias que podría tener para la salud de las personas no considerarlo, ¿eh? Luis Valles, buenos días, Luis.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Atención a los avisos de la EMED y los de Meteosalud del Ministerio de Sanidad, porque cuando hablamos de aviso rojo
18: significa que las horas centrales del día
10: Las personas más vulnerables tienen un riesgo de que acabe de morir o de sufrir un problema grave de salud.
17: Nos lo cuenta Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio. En cuanto a las personas vulnerables, las embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores de 65 años con patologías previas y los mayores de 80 años, el perfil de la posible víctima por altas temperaturas...
10: Una mujer que vive sola en un piso sin aire acondicionado, en una zona de baja renta, en un barrio de una gran ciudad. Para esa persona, cuando hay aviso rojo, esa persona tiene riesgo para su vida.
17: También atención con las personas que trabajan en el exterior y además precaución en los barrios más pobres o zonas más deprimidas, porque el calor desgraciadamente va por barrios. Muchas familias tienen que elegir estos días entre comer o poner el aire acondicionado o el ventilador.
18: Gracias, Luis. Y millones de españoles inician sus vacaciones de verano este fin de semana. Unos cuantos miles de desplazamientos se prevén en los próximos días, Sandra.
7: Sí, la carretera Juanra se va a llenar de coches, las estaciones de servicio también. La gasolina, por cierto, vuelve a encarecerse, ¿eh? Se sitúa de media en el euro y medio por litro. Se trata de su precio más alto desde finales del mes de mayo. El diésel también se mueve más o menos en ese precio. Y ojo, las estaciones de trenes también van a ser hoy un hervidero de gente. Por cierto, a partir de hoy, de este viernes, Renfe incrementa la frecuencia entre Madrid y Málaga.
18: Ampliamos con Víctor Fernández. Buenos días, Víctor.
19: Buenos días. Con millones de personas en plenas vacaciones y en los meses de mayor demanda, a partir de hoy las principales compañías ferroviarias amplían su oferta entre Madrid y Málaga. Renfe suma 8 trenes de alta velocidad más a la semana, con lo que la capacidad de pasajeros aumentará hasta las 61.176 plazas, casi un 6% más. Los viernes añadirá una salida desde Madrid a las 9:20 de la noche, mientras que de lunes a viernes y los domingos se incorporará un tren con salida desde Málaga a las 6 menos 10 de la tarde. Además, los domingos habrá una circulación más desde Málaga a las 8 de la tarde. Por su parte, la privada Irio suma 4 nuevas circulaciones semanales, lo que permitirá añadir más de 12.900 plazas. Este incremento de conexiones coincide con el restablecimiento de la circulación en vía doble y que reducirá en 10 minutos el tiempo de viaje.
18: A muchos les pillará la final del Mundial disfrutando de sus vacaciones. Empieza la cuenta atrás, Sandra.
7: Sí, empieza ya la cuenta atrás. Mucha gente es súper nerviosa, seguro. Yo no sé si tú estás nervioso, Juanra.
18: No especialmente.
7: Yo tampoco, ¿eh? Me gusta el fútbol, pero no te creas que, bueno, me apasiona. Ahora la cita del domingo es imprescindible. No nos la podemos perder. En un par de días llega esa gran cita con el deporte y hoy a las 5 de la tarde, hora peninsular, nuestra selección va a afrontar su segundo entrenamiento. Este jueves ya veíamos cómo entrenaban, salvo Pedro, Porro y Lamine Yamal, que lo hacían aparte tras algunas molestias, pero no nos tenemos que preocupar, ¿eh? El seleccionador Luis de la Fuente ha señalado en Televisión Española que ambos jugadores van a estar perfectos para el domingo y que incluso confía en alguna genialidad de Lamine Yamal.
20: Yo estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial y ya queda uno. Entonces, y él es consciente de ello, pero sí sigo insistiendo una y otra vez en que hay que restarle ansiedad, hay que restarle presión.
7: En fin, hay muchas esperanzas, ¿eh, Juanra?, en nuestros jugadores.
18: Sí, y luego está el precio de las entradas. A principios de esta semana comentábamos los 4.000 euros por entrada para el Mundial, pero el precio ha ido subiendo. De hecho, hablan de la final del Mundial más cara de la historia.
7: Sí, entradas que no bajan de los 7.000 euros y subiendo, así que ya vemos que no todo el mundo que quiera asistir puede hacerlo, ¿eh? Esto va de economía, va de bolsillos. Cabe recordar que el precio de las entradas para los partidos de un Mundial suele ser una cantidad fija, más barata o cara en función de la fase del torneo y de la grada, pero en Estados Unidos es diferente. Allí el precio se ajusta a la oferta y a la demanda.
18: Claro, y tampoco nos olvidemos de los bares que van a hacer su agosto en
7: julio. Eso es. La patronal de la hostelería calcula que el gasto ese día, el domingo, se va a disparar un 30% hasta los 130 millones de euros.
21: Nos estamos preparando prácticamente doblando el personal.
22: Esperamos facturar 7 veces más de lo normal.
23: El Mundial ha salvado, entre comillas, la facturación.
7: Pero sube la facturación de los bares, pero la de los restaurantes suele registrar un descenso en las reservas, ¿eh? La gente, desde luego, no quiere una cena tranquila ese día, Juanra.
18: Gracias, Sandra.
7: Hasta luego.
18: Hasta luego, buen día. Y hoy hace 25 años, el Museo de Altamira abría sus puertas. Pero la labor de este museo, el segundo estatal más visitado de España, va más allá. En su centro de investigación siguen tratando hoy de descubrir qué más secretos oculta la famosa Cueva de los Bisontes. Nos lo cuenta Borja Domínguez.
24: ¡Bueyes, papá! ¡Hay bueyes! ¡Mira, papá!
0: En 1879, Marcelino Sáenz de Sautuola, en realidad su hija María, descubrió en Santillana del Mar los bisontes más famosos de la historia del arte. Un siglo después, en 1977, tras picos de 4.000 visitantes al día, se decretó el cierre de la cueva de Altamira para frenar el deterioro de sus pinturas rupestres. Fue entonces, ya a principios de los 80, cuando se gestó la idea de construir una reproducción que cumpliera con la función de divulgación del patrimonio, pero preservándolo de su destrucción. En 1992 se firmó el convenio entre todas las administraciones y la Fundación Marcelino Botín, y 5 años después, con un presupuesto que alcanzó los 24 millones de euros, comenzaban las obras de construcción del nuevo Museo de Altamira, obra de Juan Navarro Valdebej.
2: Para cualquier arquitecto, el tema de las estructuras, que por una parte son grandes y por otra parte han de estar tratadas con el cuidado para que efectivamente se establezcan armónicamente en el paisaje.
0: La verdadera estrella era lo que decidió denominarse como la neocueva, pero ¿cómo construir una reproducción idéntica de Altamira? Lo explicaban durante el proceso sus autores, los artistas Pedro Saura y Matilde Múzquiz, que aunaron la más moderna tecnología disponible entonces, como la topografía láser para clonar la cueva, con las técnicas ancestrales y los pigmentos originales para replicar las pinturas, carbón para el negro, óxido de hierro para los rojos.
2: Los volúmenes con una precisión, pues eso, con una precisión de 40.000 puntos de medición por metro cuadrado, y luego sobre ese modelo en cera y poliestireno hemos grabado, con buriles, hemos grabado los grabados de los animales. Los animales están grabados además de pintados.
3: Los negros son los más difíciles de controlar. Como lo hacemos a base de agua, la pintura queda, pero el negro es más difícil, se va. Y no hay otra pintura que hayamos probado que nos dé esa calidad que da el carbón.
0: Procedimientos similares para obtener resultados similares o, siendo más ambiciosos, casi iguales al original. Desde el principio surgió el debate. ¿Quién va a querer ver una copia de una obra de arte? El entonces director de Altamira, el recordado José Antonio Las Heras, daba la respuesta.
4: Estamos rodeados de reproducciones. Yo conozco muchas óperas, pero he estado en pocas óperas, las conozco por la reproducción grabada. La realidad es vivir y las reproducciones son otras maneras de vivir, más limitadas, más parciales. Por supuesto que las emociones solo en el original, pero el conocimiento mejor en la neocueva.
0: La respuesta la dio también el público. 425.000 visitantes el año de su apertura, 6.5 millones en estos 25 años, aunque esos números no son el objetivo.
24: En todo caso, no trabajamos con el objetivo de aumentar el número de visitantes, trabajamos más en la calidad de la experiencia de nuestros visitantes que no en ir aumentando las cifras.
0: Es Pilar Fatás, la actual directora de Altamira, que sigue trabajando para ampliar sus espacios, modernizar las áreas expositivas, la iluminación o la accesibilidad del museo. Museo y, no hay que olvidar, centro de investigación, donde los expertos continúan estudiando para tratar de desentrañar los secretos de una de las obras cumbre de la historia del arte de toda la humanidad.
18: A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. La información, la vida, sigue en Radio Nacional de España, en las emisoras territoriales de esta radio pública.
6: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
7: Bon dia, és divendres 17 de juliol, són 3:15 del matí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia, conclou que la seva aplicació no és contrària al dret comunitari ni afecta les finances de la Unió Europea i reconeix que l'objectiu de reconciliació nacional d'aquesta norma, una decisió que aplana el camí perquè l'expresident Carles Puigdemont torni a Catalunya o perquè Oriol Junqueras es torni a presentar unes eleccions, tot i que no s'aplicarà de manera immediata. Des de l'independentisme celebren la sentència del Tribunal Europeu i miren ara cap a la justícia espanyola, a qui reclamen que apliqui la norma el més aviat possible. En breu entrem en matèria. Abans parlem del temps, perquè deixem enrere l'onada de calor. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Procicat per altes temperatures, tot i que manté activa l'alerta Infocat per risc d'incendi. Relacionada amb aquesta tercera onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 150 persones. Ampliem la previsió meteorològica amb la EMET, David Torres.
1: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que es repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran, amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
7: I com se circula per les carreteres a aquesta hora? RAC, Ferran Aràndiga.
8: Bon dia, continuem la jornada amb dos accidents actius. Un ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral i encara provoca 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas, que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 en el tram entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana, també sobretot al nus de la Trinitat, amb unes retencions intermitents que arriben per la C58 des de Sant Quirze. Al Vallès també tenim retencions, a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, amb un quilòmetre de congestió en els dos sentits de la marxa. També per la C17 queda poc menys d'un quilòmetre de cues en sentit sud. I també cap a Barcelona, retencions d'un quilòmetre per la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'aval del Tribunal de Luxemburg a la llei d'amnistia obliga la justícia espanyola a moure fitxa. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que hem conegut aquest dijous, interpel·la especialment a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, mentre que l'aplicació de l'amnistia en el cas de Puigdemont i la resta de líders del procés encara quedarà aparcada. Què en sabem, Núria Alcalà?
9: Sí, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional hauran d'estudiar ara com donar compliment a aquesta sentència europea. D'una banda, els magistrats mantenen que l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme no és contrària a les directives europees i aplana el camí per tancar la causa contra ells. De l'altra, la sentència sosté que el procés no va afectar els interessos financers de la Unió, per tant, ja no hi hauria obstacle per extingir la responsabilitat comptable d'una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Tot i així, la sentència europea no canvia la seva situació processal perquè Carles Puigdemont continua processat per malversació. Tant ell com la resta de líders independentistes condemnats per aquest delicte hauran d'esperar que el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos, previsiblement a la tardor. El Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula, ja ha advertit que la sentència europea no afecta a Puigdemont i, per tant, no aixecarà la seva ordre de detenció nacional. Un aval a la llei d'amnistia que no aprova, per tant, el seu retorn ni aixecarà la inhabilitació d'Oriol Junqueras.
7: Des de l'independentisme celebren la decisió del Tribunal Europeu, però insten els tribunals espanyols a que apliquin la llei d'amnistia. Elena García.
11: Amb l'aval europeu rotund, l'independentisme ja no veu que el més calent sigui a l'aigüera i a l'uníson dispara a porteria de l'alta judicatura. Exigeix al Suprem i al Constitucional que es deixin de subterfugis i de marejar la perdiu i desbloquegin l'oblit penal. Turull, Junqueras i el president del Parlament, Rull...
12: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
25: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
26: No hi ha marge per als càlculs politico-judicials.
11: Les defenses celebren que Europa no s'hagi deixat cap delicte. Bolle, de Puigdemont.
27: Una sentència així de clara, creo que sobran los recursos.
11: Puigdemont alerta el Suprem del xoc amb el dret europeu si no li retira l'ordre de detenció. Quan el TJUE no l'apropa Sánchez, ni l'expresident dona per segura la tornada. Sosté que el partit es juga ara al Bernabéu, amb l'àrbitre i el públic decantats cap a un costat. I mentre Junqueras pensa en batre's amb ella per la Generalitat, a més de dos sanedrins es pregunten qui gestionarà la Moncloa a la foto o es carregarà el mort. del retorn de Puigdemont.
5: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa eleva el to i reclama a la justícia que apliqui la llei.
10: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
5: I des del Partit Popular treuen ferro a la decisió del tribunal, però diuen que la respectaran. Deixem enrere la tercera onada de calor d'aquest estiu, però això no significa que marxin les altes temperatures. Avui continua actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi a 33 municipis i el nivell 3 per risc molt alt a més de 190. Aquest 2026 s'han cremat a Catalunya més de 4.500 hectàrees en més de 400 incendis, més de la meitat de la superfície cremada durant tot l'any passat. Segons dades dels agents rurals, la majoria dels focs d'enguany han estat ocasionats per negligències i una setantena han estat intencionats, Maria Huguet.
13: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
14: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
13: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quines substàncies s'ha pogut provocar aquell incendi. Amb tot, els agents rurals insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir.
5: D'altra banda, els delictes sexuals es mantenen en els nivells més alts dels últims anys a Catalunya, en contrast amb la baixada general de la criminalitat. Pau Alemany.
15: Bon dia. El primer semestre del 2026 es van registrar més de 2.200 delictes contra la llibertat sexual, una xifra un 15% superior a la mitjana dels últims 4 anys. Així ho ha desgranat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat un enfocament més transversal per reduir aquesta tendència.
16: És un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal dintre de les pròpies conselleries i també amb la pròpia societat.
15: Més enllà dels delictes sexuals, la resta d'incidències mostren una dinàmica més positiva, ja que s'han reduït un 10% als primers 6 mesos de l'any respecte a la mitjana dels últims 4. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, amb més de 170.000 casos, equivalents a 2/3 del total. I pel que fa als homicidis dolosos, la xifra el primer semestre ha estat de 26 casos.
5: I l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjan juliol. La majoria s'han produït a la via pública, seguida de l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. El coordinador tècnic de l'Observatori és Cristian Carrer.
17: Si continua aquesta tendència, el més probable és que acabar l'any 2026 se superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere el quart any consecutiu.
5: La gaifòbia continua sent la forma de discriminació més habitual, gairebé la meitat dels casos, seguida de la transfòbia. L'entitat també alerta que les persones d'entre 18 i 35 anys són el principal perfil de les víctimes. Creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008. El 2025 van néixer 54.249 nadons, segons l'IDESCAT. És gairebé un punt més respecte a l'any anterior. D'altra banda, gairebé la meitat de les mares, un 46%, són nascudes a l'estranger. El repunt de naixements s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa. És el més baix des del 1975. Quan els nous més posats als nadons, el 2025, Júlia ha recuperat el lideratge ja entre les nenes, seguit de Sofia. I en nens, el més posat és per primera vegada Biel, seguit d'Anil. I un apunt més, perquè s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma a la ciutat de Barcelona, amb una caiguda del 40% el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes. Al conjunt de Catalunya, l'edificació d'habitatge nou retrocedeix un 3% i cau per sota els 8.000 pisos, molt lluny de l'objectiu anual de 25.000 noves llars. Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça espera tancar aquest divendres definitivament la contractació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, qui va arribar a Barcelona fa dos dies i aquest dijous ha passat la revisió mèdica. El traspàs d'Adeyemi per les properes cinc temporades es tancaria al voltant dels 22 milions d'euros fixes i 7 més en variables. Mentrestant, a l'Espanyol ja està en marxa la pretemporada en una estada a l'Alt Empordà. Una de les noves incorporacions, el brasiler Gabriel Moscardo, parla així de la seva adaptació.
2: Los otros sitios, los otros países... hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
5: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Prishur, de gairebé 2 metres d'alçada.
3: Normally, even I think in the Spain you cannot find.
5: Comenta Pichur que no és comú trobar davanters amb el seu perfil i la seva alçada a Espanya i té ganes de veure com l'utilitzarà l'entrenador. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, que arriba procedent de l'Olimpia Ljubljana.
4: I just want to let y'all know each and every day that I put on those colors.
5: Assegura Gibson que vesteix els colors amb orgull i que està disposat a donar-ho tot, a jugar amb el cor i que té ganes de conèixer els nous companys i la resta de l'equip. De la cultura, el Festival de Peralada enceta avui la seva edició del 40è aniversari, que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins. Ben aviat, Agnès Batlle.
19: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
20: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
19: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
5: I acabem el ritme de Clean Bandit.

Serà un dels artistes que actuï aquest vespre al Passeig Lluís Companys de Barcelona en el marc de les celebracions de l'orgull LGTBI. També hi actuaran artistes com Luna Key, Selena Leo, Julieta o María Escarmiento, entre d'altres.

0: l'endemà de la sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre la llei d'amnistia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un esmorzar informatiu a Madrid, ha remarcat que, més enllà, que la resolució no és suficient perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin, ha quedat demostrat que no va existir el delicte de malversació.
1: La justícia ha sentenciado que no hemos malversado. De hecho, para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Així mateix ha assenyalat que les reticències de part de la judicatura espanyola a aplicar la llei d'amnistia afecten negativament a la qualitat democràtica. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, Albert Bacas a control central. De seguida en parlem. Abans, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'alguns punts de lentitud. A l'AP7 parlem de Barberà, amb dos sentits a la marxa i a retencions, com també a Sant Cugat, on està pendent de ser retirat un vehicle accidentat aquest matí. En sentit Tarragona, encara un carril tallat i 2,5 quilòmetres. A Castellví de Rosanes també hi ha aturades uns 4 quilòmetres en sentit Tarragona. Molt moviment a les rondes, normal, en aquests moments estem ja començant l'operació sortida del cap de setmana i s'afegeixen també aturades a la C58, a Montcada cap a Trinitat, o més lluny, en el cas de la C60 Argentona. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: També expliquem que des d'avui fins al 28 d'agost la línia vermella de metro, la E-Línia 1, ha quedat parcialment tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovació de les vies. TMB ha disposat un servei alternatiu per carretera. I la previsió del temps, a Emet, David Torres.
3: La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera nit que s'acosta, entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona. Continuen sent temperatures molt altes durant la nit.
4: Edició migdia. Anna Banyeres.
0: L'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un esmorzar informatiu a Madrid, ha reiterat el missatge que ahir ja va traslladar a Barcelona en conèixer la sentència, però també ha aprofitat per a referir-se al delicte de malversació del que van ser acusats els líders del procés, refermant que s'ha demostrat que era fals. Maria Huguet.
5: Sí, segons Junqueras, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que els líders del procés no van malversar, al contrari que els dirigents i exministres del PP o el PSOE.
1: La justícia de veritat ha sentenciat que no hay malversación. La justicia de verdad dice que quien ha malversado es Marine Le Pen, o Santos Cerdán, o José Luis Ábalos, o Rodrigo Rato, o Jaume Matas, o Eduardo Zaplana, con sentencias de prisión por corrupción, muchos de ellos ministros tanto del PP como del PSOE.
5: El líder dels republicans ha demanat celeritat en l'aplicació de la llei d'amnistia. Assegura que és una victòria dels demòcrates, però no és suficient perquè cal que la justícia espanyola resolgui els recursos pendents.
0: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sainz, ha demanat l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia, mentre que el ministre de Transports, Òscar Puente, en declaracions a Ràdio Nacional, ha anat un pas més enllà.
6: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
0: També reacció dels socis de coalició del govern de Sánchez, el ministre de Cultura i dirigent de Sumar, Ernest Urtasun, ha tornat a exigir que s'apliqui de manera immediata la llei i ha defensat que la sentència desmunta les crítiques del Partit Popular.
7: Crec que el senyor Feijóo li deu una disculpa i una rectificació a la societat espanyola i ara el que toca, evidentment, és d'exigir en el conjunt dels estaments judicials que apliquin l'amnistia el més aviat possible perquè hi van els drets i les llibertats de moltes persones que estan pendents d'aquesta aplicació completa i, per tant, també vull aprofitar per demanar tant al Suprem com al Constitucional que apliquin de forma immediata la llei d'amnistia.
4: Edició migdia.
0: Al barri del Putxet de Barcelona, el primer retorn dels veïns de dues finques de les 8 desallotjades. Els habitants d'una tercera finca podran tornar possiblement una setmana després i pel que fa a la resta depèn dels resultats de les comprovacions. Maite Boada, bona tarda.

0: Bona tarda. Els veïns que podran tornar són els 12 habitatges, els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els seus 4 locals comercials. Ho podran fer, ha explicat Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat, perquè compleixen les mesures de seguretat fixades.
1: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
0: Pel que fa a la resta, els veïns d'un tercer edifici tornaran probablement en una setmana més i els altres progressivament en qüestió de setmanes i no de mesos, segons que ha explicat Ramon Ramírez, el director d'Infraestructures de la Generalitat.
2: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció.
0: El govern català aprovarà d'altra banda també dimarts una línia d'ajuts econòmics pels afectats que podran començar a cobrar a finals de mes.
3: 153 milions d'euros, aquesta és la inversió que Aena farà en la reforma integral de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, una modernització que es farà en 4 anys sense reduir la capacitat ni afectar l'operativa de la instal·lació. Climent Sabater.
4: Aquest és el compromís d'Aena, acabar els treballs al 2031 i que, mentrestant, la T2 segueixi funcionant i no es redueixi la capacitat ni de vols ni de passatgers, ha assegurat la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela.
5: Hi haurà obres, hi haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
4: Els 153 milions d'inversió és la més gran feta mai a la T2 des de la seva construcció al 1967 i la intervenció la més important des dels Jocs Olímpics de 1992. El projecte inclou la reobertura del mòdul A, destinat ara només a arribades, la reforma de la façana i de tot el paisatge exterior i la modernització de l'espai interior, amb més i millors àrees de descans per als 20 milions de passatgers que cada any rep la T2 de l'aeroport del Prat.
3: Aquest divendres hi ha 33 municipis d'11 comarques en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi. També hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt i tota la millora de les condicions meteorològiques s'ha reobert 3 dels 6 espais naturals que estaven tancats amb restricció d'accés. A tot plegat estem pendents d'un incendi que s'ha declarat de vegetació prop del quilòmetre 16 de la Nacional 260 a Llançà, en crema matolls i canyes a tocar de la riera. S'han mobilitzat 10 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Mentrestant, els bombers de la Generalitat han tornat a expressar el seu malestar dins el cos. El sindicat CGT reclama millores en les condicions laborals, més seguretat i recursos. Clara Ontanyón.
6: Els bombers demanen camions adequats, més EPIs i una millor gestió de la seva neteja. Antonio del Río, d'UGT Bombers de la Generalitat, explica que després d'un servei els tratges de protecció es queden impregnats de contaminants tòxics que poden afectar la salut dels agents i que per això cal netejar-los bé. Són declaracions al matí de Ràdio 4.
7: Els EPIs són els equips de protecció que es posem als bombers davant a riscos mortals. I ara mateix no tenim EPIs de substitució i això es posa als bombers a riscos higiènics i de contaminants.
6: Unes mancances agreujades per l'augment de plantilla dels últims anys que critiquen no s'ha dimensionat. Dilluns, en una carta oberta a la ciutadania, els bombers van alertar del deteriorament del servei i van reclamar la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Segons el document, fins ara la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament s'ha negat a escoltar-los.
3: I els bombers de Vall d'Aro al Baix Empordà denuncien que aquest estiu el parc pot quedar tancat en qualsevol moment. Asseguren que és un dels primers que Interior mobilitza quan falten efectius en altres punts del territori, una situació que atribueixen a la manca de personal al cos. Gemma Esteve.
8: En el parc de Vall d'Aro avui només treballen 3 efectius. Si hi ha un incendi a qualsevol punt de Catalunya, tenen coll avall que com ahir hauran de tancar el parc. El representant d'UGT, Sergio Carretero, explica que els 4 bombers que treballaven van ser destinats a l'incendi de Sant Quirze Safaja.
9: I no es té en compte, per exemple, la població a la qual es dona servei, que actualment aquí a la costa ara pot superar els 300.000 habitants tranquil·lament amb la nostra zona de d'actuació.
8: El síndic considera que se'ls mobilitza abans que altres parcs perquè les instal·lacions estan obsoletes i no permeten donar resposta a les necessitats de la zona. Fa més d'una dècada que reclamen un parc nou i ara han traslladat el cas a Inspecció de Treball.
9: Les olors de la depuradora, la plaga de mosquits que hi han, peces del parc que es trenquen i no es reposen com podria ser l'aire condicionat, la cotxera, incompliment tèrmic de temperatura.
8: Des de la direcció de bombers asseguren que la construcció del nou parc està prevista en els propers 3 anys. També que quan la instal·lació es tanca, la cobertura a la zona està garantida amb el suport d'altres parts com el de Palafrugell.
3: I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la bona gestió forestal que s'està fent a Catalunya ha contribuït a minimitzar al màxim l'abast dels incendis. Ho ha dit en una visita a una finca forestal de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal.
10: En un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet. Ja hem començat a planificar, per tant, un mapa del que cal fer les properes dècades a Catalunya.
3: Doncs aquest 2026 és el quart pitjor any pel que fa a hectàrees cremades dels últims 15. El problema, alerten els agents rurals, són les onades de calor cada vegada més perllongades i més sovint. Judit Huerta.
11: Per davant hi ha l'estiu del 2025 amb l'incendi de Paüls, amb 3.300 hectàrees cremades que es van sumar a les 5.900 acumulades tot l'any. El 2019 amb 6.500 i el 2002 amb 4.200 hectàrees. Joan Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
12: És un any que, tot i haver tingut pluges abundants durant els mesos d'hivern, sí que hem tingut una primavera que no ha sigut gaire plujosa, però sobretot el que ens està afectant de forma especialment pues, crítica són aquestes onades de calor amb aquestes humitats relatives tan baixes i aquestes temperatures tan altes.
11: Sobre les causes de la simultaneïtat d'incendis són diverses. No totes són negligències per l'ús, per exemple, d'una radial o de pirotècnia. El de Sentmenat va començar en un tractor aparcat. Per això els agents rurals demanen la màxima alerta possible. Queda pendent trobar qui provoca els incendis d'Aiguamúrcia.
3: En la crònica policial expliquem que els Mossos han detingut novament un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes a qui impartia classes particulars. Tot plegat després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia a l'Havana 14 les alumnes que han denunciat el docent. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer més casos. L'home, de 74 anys, feia classes particulars de matemàtiques i química a joves d'entre 15 i 18 anys que es preparaven per al batxillerat i les proves d'accés a la universitat. L'eclipsi solar total que es podrà veure des de Catalunya el pròxim 12 d'agost, més enllà de ser un fenomen extraordinari, també pot comportar riscos per a la salut visual. Ens explica com podem contemplar-lo de forma segura, la Laura Hurtado.
13: No tenia consciència que hi havia aquest eclipsi.
14: Amigos me habían dicho y nada más lo había buscado la información en internet para saber dónde se puede ver mejor.
15: Això sí que ho sabia, que s'ha de mirar amb ulleres perquè si no et pots fer mal o alguna cosa així, no?
13: Però em sembla que això de les radiografies no funciona. Es pot fer mal als ulls. I clar, això és un perill per a les persones que no coneixen.
16: Pensava que no hi havia problema amb unes ulleres de sol convencionals, però veig que sí.
17: Observar directament l'eclipsi, sigui parcial o total, comporta riscos oculars. L'Anna Martínez, cap d'oftalmologia a l'Hospital del Mar, explica que cal fer-ho amb unes ulleres homologades.
18: Tienen que llevar el ISO 12312-2 y que ponga que sean posteriores al 2015, porque las anteriores hay riesgo de que el filtro esté estropeado.
17: Sense aquesta protecció, les lesions poden ser irreversibles.
18: Baja nuestra agudeza visual, que aparece una mancha negra central, o que vemos que las líneas, en vez de verlas rectas, las vemos onduladas, o puede haber también una alteración en la percepción de los colores. Esto suele aparecer al cabo de 2-6 horas después de que se haya producido el eclipse. Muchas veces al mes se ha podido recuperar, pero hay casos en los que no se recupera.
17: L'Agència Catalana del Consum ha iniciat una campanya per comprovar que els models comercialitzats a Catalunya en establiments físics i a internet compleixen els requisits de seguretat.
3: I ara, moment per tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
20: Esports.
19: Aquesta hora pendents que el Barça faci oficial el fitxatge per 5 temporades del davanter alemany Karim Adeyemi, que ahir va passar la revisió mèdica i pel que el club l'hauran pagarà 22 milions d'euros i 7 més en variables al Borussia Dortmund. I també de la sortida de Ter Stegen, que negocia la seva cessió a l'Ajax de Mitchell, l'exentrenador del Girona. Qui, segons el conseller delegat de l'Atlético de Madrid, Gil Marín, no arribarà al Barça és Julián Álvarez. Així respon a la porta.
1: La única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
19: Així de clar ho ha dit també el president Enrique Cerezo en un dinar de pretemporada. Mentretant, a Nova York, Lamine Yamal es va entrenar ahir al marge de l'equip en el primer entrenament de la selecció de cara a la final del Mundial de diumenge contra l'Argentina de Leo Messi. El blaugrana va acabar amb alguna molèstia a la semifinal, però tot apunta que estarà en condicions de jugar diumenge. A casa nostra, l'Espanyol continua la pretemporada a Navata, on demà jugarà el primer amistós contra l'Olot, i el Girona ha anunciat una renovació. Josep Guardiola.
21: El Girona Futbol Club ha anunciat aquest matí la renovació per una temporada més de David López a la central. D'aquesta manera allarga la seva estada a Montilivi. Era una de les peticions del tècnic Quique Álvarez. Pel que fa a la preparació, demà es tanca la segona setmana de feina. Serà amb el primer partit amistós de la pretemporada a les 6 de la tarda, i a la ciutat esportiva de Vilablareig el Girona s'enfrontarà a l'Alcàsia de l'Aràbia Saudita.
19: I el Sabadell, també a la segona divisió, que ha tornat aquesta temporada, s'entrena la seva estada a Salou i demà jugarà també el primer amistós contra el Castelló. En bàsquet, el Barça ha anunciat avui la cinquena incorporació, el jove uruguaià amb passaport italià, Agustí Noval, que torna al club blaugrana, on es va formar a partir dels 16 anys i va arribar a debutar amb el primer equip. Ara torna procedent del Manresa i amb experiència en 5 equips ACB.
22: Siempre soñé con este momento, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz.
19: Al Tour de França, el nostre company Jorge Agüero ha parlat avui amb un dels dos catalans en competició, Joel Nicolau, del Caja Rural, que lamenta la retirada i per caiguda en trencament de clavícula del seu company Fernando Gaviria.
23: Era una miqueta el nostre capità de ruta, és l'únic equip que havia estat ja aquí en el Tour, l'ambient que donava dintre l'equip i això ha sigut un pal dur tenir-lo que perdre, però bueno, continuarem amb la ment lluitadora, com hem estat fins ara, intentant aconseguir pues, els objectius.
19: Nicolau parlava abans de l'inici de la 13a etapa del Tour, que domina clarament Tadej Pogačar.
24: Gràcies, Morgan.
3: I de la cultura, el Festival de Peralada enceta avui la seva edició del 40è aniversari, que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle.
25: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes quatre dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
26: Vivim aquest 40è un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
25: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària amb Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
3: I avui acabem amb Maria Arnal. Juntament amb la cantant catalana Lídia Pujol i el cor Cererols, Maria Arnal oferirà aquesta nit a la Sagrada Família l'espectacle Arrels de Llum, un projecte que fusiona natura, arquitectura, música i espiritualitat, impulsat per la Basílica de la Sagrada Família i el Grec Festival Barcelona. Un espectacle gratuït on les entrades s'han donat per sorteig i que proposa un recorregut sonor que viatja del segle XIV fins al segle XXI. Nosaltres arribem al punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda, bon cap de setmana.